0: ¡Tacata, bro!
1: Caribe Mix 2012.
2: ¡Levanta la mano para arriba!
3: ¡Dale!
4: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio. La radio.

0: set de ràdio. Són les 8.
1: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.
2: Molt bona hora a tots i a totes. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou?
3: És així, Gerard, sí, sí.
2: Com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
2: Bé, molt bé. Deixa'm presentar un altre cop amb nosaltres, que ve des de Lleida. Uh-huh. Atenció, i estem aquí al barri de Sant Andreu de Barcelona. Sí. Walter Capdevila, què tal, com estàs?
4: Hola, molt bona nit.
3: No
4: molt
3: li agraïm
4: bé.
3: Prou,
2: No li agraïm prou.
4: Menys fred que fa Barcelona i s'agraeix.
2: Ah, clar, vens d'un lloc gèlid.
4: Boira.
2: Absolut.
4: És el nostre lema.
2: Amb nosaltres tenim el José. Ai, avui no tens la càmera activada, ja te l'activaré pel pròxim dia, no et preocupis. I hem recuperat la idea de tenir convidats amb nosaltres.
3: Ho trobàvem a faltar.
2: Ho trobàvem a faltar, que és amb nosaltres la Crazy. Com estàs? Aplausos!
5: Quina il·lusió. Bona tarda, bon vespre, quina il·lusió estar aquí.
2: Que guai. Parla molt prop del micro.
5: Aquí.
2: Que si no...
5: això. Amorra.
2: Amorra del piló.
5: Que deia que bona tarda, bona nit, que gràcies per convidar-me,
2: un
5: que
2: plaer.
5: Estic molt contenta d'estar aquí amb totes vosaltres.
2: Que guai.
5: Passar l'estona, un ratet.
2: Ja veuràs que avui crec que haurem de fer un programa d'aquests de posar els dos rombos.
5: Hot, no.
2: No? Està, no. Avui et comportaràs? No. seràs tan crazy?
3: Escolta,
2: no
3: seré tan crazy. No censuris a la convidada, només...
2: Ah, no, que vulguis...
4: Ens agrada la crazy.
5: Gràcies,
4: soc
5: Walter.
4: Molt fan teva.
5: Gràcies, carinyet.
4: Però abans de res, de que comencem,
2: ai,
4: ens hauríem de saber si ets més de Caga Tió o del Pare Noel.
2: Que és el tema del dia.
5: A veure,
2: ai,
5: claro, ara em feu triar entre un home de carn i os i un tros de fusta.
2: Clar,
5: després tenim la disjuntiva, que jo sóc una tia, sóc molt catalana, molt nostrada, i sóc de les nostres tradicions.
3: Clar.
5: I a part el tio, a mi també m'agrada que em fotin fort amb un bon pal. Vull dir que...
3: I que el Pare Noel...
5: És que clar...
3: El Pare Noel és un home, però octogenari, també
5: sí,
3: ho hem de
5: també,
3: dir.
5: Sí, també, sí. No, tio.
2: Tio.
5: El tio.
2: Molt bé. És que justament, Marina, avui el tema és...
3: Efectivament, doncs aquest, Caga Tió, o sigui, tio perdó, perdoneu, català,
2: sí.
3: Tio versus Pare Noel.
2: Doncs molt bé, per tant, avui veurem qui defensa què, serà divertit, perquè la gent no s'espera que jo defensaré el Pare Noel avui.
5: Oh!
2: Ojo, poca broma.
5: M'ha sorprès.
2: Sí, veus? Aquesta és la gràcia d'aquest programa, que és sorpresa darrere sorpresa. Nosaltres comencem i ho farem abans d'entrar en matèria del tema d'avui, coneixent una miqueta més a la Mireia. Som-hi amb el ChatGPT i el convidat. Som-hi!
1: El ChatGPT ho sap tot sobre el nostre convidat.
2: Vale, doncs atenció. Mira, t'explico com funciona aquesta secció. Vale?
5: Vale.
2: Aquí tens una campaneta.
5: I aquí dos més.
4: Quan més t'esperes...
2: Bé, m'agrada.
5: Pam, pam, pam.
2: Deixes-les caure.
5: Sí.
2: Aquesta campana que sona, pots comprovar-ho. Vale, molt bé.
5: Aquesta no.
2: Oh, a veure, mou-les. Ah, bueno. La faràs sonar... Jo, si el ChatGPT s'equivoca en alguna de les coses que em diu. Vale? Jo li he demanat al ChatGPT una petita biografia sobre tu per presentar-te a l'audiència, tothom et coneix, però potser hi ha algú que no.
5: Surto al ChatGPT.
2: Com que el ChatGPT s'inventa moltes coses, a vegades no, si hi ha alguna cosa que creus que no és correcta, fa sonar la campana.
5: Perfecte.
2: Vinga, atenció. Diu, la Crazy és una noia superdivertida.
5: Bé, sí, correcte.
3: Que majo, no?
2: És, que s'ha guanyat el cor de milers de seguidors amb el seu humor descabellat, una mica marrano, i per la seva personalitat única.
5: Ah,
2: sí?
5: Carai, molt bé, ChatGPT.
2: Diu, el seu nom real és Rosa Melano.
3: No.
5: Rosa Melano.
3: Has fet aquesta, en
5: no,
3: sèrio?
5: Em dic Penélope. Pene para los amigos.
2: Era evident. Rosa Melano no, tu dius Mireia.
5: Mireia.
2: Però no, el cognom no me l'ha sabut trobar.
5: No, Mireia, aviam.
2: Ah.
5: el meu nom, o sigui, em vaig intercanviar els cognoms. Val. Jo tinc dos cognoms, cognom patern, cognom de mare, sí.
2: Patern i matern.
5: O sigui, el meu DNI ja, el primer cognom és el del el primer de mon pare, sí. I el segon, com la majoria com, de persones. Sí.
2: Val.
5: Llavors, el meu nom, perquè també sóc actriu, més seriosa, diguem-ne, no tant la part còmica, estic treballant i descobrint i donant a conèixer aquesta altra vessant, he agafat el cognom de la meva mare. I em dic Mireia Cordero.
2: Cordero.
5: Sí.
2: Ah, no, és el nom. Sí, quan et poses a fer de seriosa,
5: no,
2: és Mireia Cordero.
5: No, de seriosa no, d'actriu, sí, de... Exacte. L'altre
3: el
5: és
3: nom
5: la...
3: artístic d'actriu.
4: És bon cognom, Cordero.
5: Mireia Cordero.
2: Cordero,
5: sí.
2: M'agrada.
3: I el del DNI es pot dir o no? Ja
5: no.
3: Per curiositat.
5: Després te'l dic.
2: Aquest, fora de plano. Diu, va abandonar les discoteques d'ambient i els bars quan va ser... Mare.
5: Encara vaig, discoteques d'ambient. M'encanta l'ambient. Venga, vale. El mariconisme... Tu mismo con tu mariconismo.
2: Vale, però o sigui, és mentida que ho vas abandonar quan va ser mare de l'Oriol.
5: No, ho vaig descobrir quan...
2: Què passa aquí?
5: Jo em vaig quedar sense... O sigui, el meu fill té pare, vale, reconegut i tal.
2: Molt bé.
5: I bueno, la cosa no va anar bé i ens vam deixar que el nen tenia 2 anyets. Llavors, clar, a veure, sí, és molt trist i... però té, tot té coses
2: passa
5: bones. I clar, hi ha caps de setmana que niño, te toca irte con papa.
2: Clar.
5: I què fa mama quan està sola? Pues se'n va de discoteques amb mi.
3: Ah, però estem parlant ja d'oci. Jo pensava que era com que anaves a currar i feies com shows o alguna cosa.
2: No, va passar-s'ho bé.
5: També he anat a currar
3: discoteques
5: amb mi. Buscar, ui, mira, també m'ho rat tant que quasi me'l menjo. He anat a buscar parella a les discoteques d'ambient, però és que allà no l'he trobat.
2: No, allà és difícil.
5: Bueno, allà... Bueno, alguna cosa he fet, també.
2: Amb dones, diguéssim.
5: No, no he provat mai. És algo... Sí, unes tijerilles han de caure. No, sempre ho dic, que algun dia cauran, però... No, però és lo típic, surts amb 5 nois i al final
2: passa final...
5: ambient i acabo lligant jo. Ah! Ja m'ha passat, alguna vegada.
2: S'autodefineix com la MILF de Barcelona i sempre busca el cantó positiu a totes les coses.
5: No, MILF catalana, que era Barcelona.
3: Catalunya. Catalana nacional.
2: Home. Pensa que aquí ara farem una guerra, perquè fa uns mesos vam tenir una altra MILF catalana, que és la Èlia Ferrer.
5: No la conec, és no tinc el plaer.
2: Té...
5: Mira, per fer tijeres.
2: És que té una botiga de roba.
5: La botiga de la roba, ja sé qui és, la Rosa, ja sé qui és.
2: Ella, sou 2 MILF que competiu.
5: Sí,
2: bé,
5: vale.
4: MILF, és què significa? Que encara li surten llet de les...
5: No. Pot xupar? No, mira.
4: Per què em recorda això? Ah, de MILF.
5: De MILF, claro.
4: No ve d'aquí.
2: Marina, què vol dir? Digue-ho.
3: Ho dic en anglès, així perquè sonem internacional. Mother, I'd like to fuck.
4: Okay.
2: Això és una mica.
5: En català, madre que me follaria.
2: Ah, sí, exacte.
5: Porque soy madre y porque tengo un pollazo.
2: Diu, a finals dels 2000 va ser parella d'en Hosmer.
5: Mira.
2: Sí,
5: mira.
2: Oh! I això és veritat o no?
5: La vida és una sorpresa.
2: El menja'm un meló.
5: No,
2: el riu.
5: La vida és una compresa.
2: Ah, sí.
5: No, és una sorpresa, xucla com
2: una compresa.
5: La vida és una sorpresa, xucla com una compresa.
2: I què? Però vau ser parella o no?
5: Hombre, el Josmar, nen, una tranca, tu, que té... Verge santíssima, riu tot tu de Mohamed Solín.
2: Increïble.
3: Aquests crossovers catalans. Fascinant,
2: eh? Diu, sent devoció per la Moreneta?
5: Sí, mira, també la... Vale, no, però...
4: Ja, tens tatuada la Moreneta?
5: No, és igual. Vale.
2: I de petita el seu somni era ser peixatera en un mercat per anar ben escotada fotent crits. Això és veritat?
5: Sí, com ho saps?
2: No sé, això és el que diu el ChatGPT.
5: M'encanta. Encara, és que m'hi veig. Què, nena, un llobar, unes gambes, una així? Sí, m'hi veig, unes cocotxes. Sí. Saps la Torrente?
2: Sí, home, sí.
5: La Neus Asensi? D'escotada, sí, m'encantaria. Això, i tenir una parada de croquetes a la boqueria.
2: De croquetes?
5: Plena de japonesos, allà, sí.
2: Sí, però els japonesos diuen que...
5: No, les croquetes, allò. I la meva parada allà, el time-out a tot arreu.
2: Molt bé. Diu, recentment ha estrenat una línia eròtica on fa poesies amb humor als clients que truquen.
5: Tant de bo. Vols dir que hi ha gent que truca? Sí, això... Que ara està de moda. Ah, no.
2: No,
5: això també era un somni que tenia d'infantesa. Amb una amiga meva, deia, mira, jo mentre... Una vam a fer perquè ho vam mirar i tot, valia 600 euros i tu trucaves a Telefònica.
3: Oh, sí? Ficaven,
5: sí, perquè és una cosa que, clar, has de tenir la gent, quanta més estona la tens al telèfon, més cobres.
2: Clar, aguantes. Sí.
3: Escolta, doncs això...
5: I clar, jo m'imaginava allà fregant els plats i... Ai, guapo, saps? I clar, allà, i cosint...
2: Oh, cor que tens... Clar.
5: Sí, clar.
3: Clar, és que ara hi ha els vídeos i tot això, però aquella època, si només havies de parlar, jo també...
5: Nena, home. Clar, ara està de moda això de l'OnlyFlams, i llavors, clar, clar, ha perdut una mica qui truca la línia eròtica, ningú. Ja. Ara no es fa.
2: Diu, fa monòlegs i espectacles com a Showwoman,
5: sí?
2: I va saltar a la fama catalana gràcies al programa Alguna Pregunta Més.
5: Això sembla. Sí, no? Mira, em van agafar un dia que vaig anar al riu i vaig començar a fer rimes allà.
2: De fet, justament t'has fet viral amb alguns vídeos,
5: sí,
2: fent poesia, i jo et volia demanar, si ja que has escollit el tió,
5: sí,
2: podries fer-nos alguna poesia així improvisada del tió o del Pare Noel, del que prefereixis?
5: A veure, espera't.
2: A veure, clar, a veure.
4: Bueno. No és fàcil, eh, això.
5: No, home, això...
2: Sí,
5: això
2: m'hauria
3: d'haver demanat abans.
2: A veure.
5: Clar, això m'hauries d'haver demanat raó, abans.
2: Tens raó,
3: la producció d'aquest programa...
5: No, aviam, espera't.
4: Ets més si de rapejar o de por?
5: Si vols que et doni un bon regal, pica'm fort amb el teu pal.
3: Oh.
5: Aquí tens dos grans presents. Help.
4: Les mens.
2: Que pot...
5: Per posar-te ben calent.
2: Vale.
5: Bueno,
2: jo havia buscat una rima més perversa.
5: Ah, sí? Tipo què? No, que
3: no, ja
5: està,
3: no.
2: Perquè el ruixins amb els sements.
5: No!
2: No, fatal. No,
5: s'ha de ser... Hi ha una línia.
2: Hi ha una línia,
5: això és molt xabacano.
3: Ostres, que t'has sigut dient la crazy. Ah, hi ha una línia. Ah, és fort, eh?
5: Sí,
3: planteja tu, sisplau, Gerard.
2: A la foguera. Haig de morir. Mateu-me.
5: Home, això és molt xabacano. O sigui, m'he
2: passat. La crazy diu que m'he passat.
5: Tengo tanto glamour que me perfuma el xocho con ambipur. Això ho deia la Mairena.
2: Clar, clar, jo he fet una cosa de...
5: Claro, tu has sigut...
2: De Carmen de Mairena. Tens tota la raó. Doncs, molt bé. Només has fet sonar la campana, què? Un parell de cops?
5: Sí.
2: Sí, que han encertat bastant.
5: Sí, sí.
2: I el Hosman aquí demostrant i tot.
5: Ai, fortíssim,
2: espectacular.
3: Això sí que sembla que està preparat, eh?
2: No. És la màgia del tothom,
3: sí,
2: ho sap,
3: sí,
2: tot.
3: Sí, sí.
2: I ara nosaltres comencem a entrar en matèria a parlar del tió o el Pare Noel. Mm. I jo, com que he dit que defensava el Pare Noel, us explicaré, a partir d'ara ja és una mica de xerrameca, eh? Jo tinc coses escrites, però us explicaré...
3: Fins ara
2: 10...
3: no, eh? Fins ara no ha sigut.
2: Exacte. Us explicaré 10 coses que no sabíeu del Pare Noel. Som-hi!
1: En Gerard ho sap tot sobre el Top 10.
2: Molt bé, senyores i senyors. 10 coses que no sabíeu del Pare Noel i que potser us faran replantejar-vos la vostra relació amb el tió, que a mi m'encanta el tió i el segueixo fent, però, tot i que no he fet mai el Pare Noel...
4: No has fet mai de
3: no.
4: Pare
2: mai,
4: Noel?
3: Mai.
4: Ah, però de... Ah, perdó.
2: De ni com a caràcter...
4: No en el Corte Inglés.
2: Exacte, ni a casa.
3: Jo he treballat d'això, eh?
4: Ah, sí?
3: De Pare Noel disfressada, perquè la meva mare té una botiga al Fondo a Santa Coloma i hi havia l'Associació de Comerciants del Fondo. I l'Associació de Comerciants del Fondo, els cabrons, s'aprofitaven de... Sí, sí, ho dic des d'aquí, ho denuncio. Ara que tinc veu. S'aprofitaven dels fills dels comerciants i anàvem jo i altres adolescents vestits de Pare Noel a repartir caramels.
2: Però amb barba?
3: Sí, sí, amb barba, amb un coixí fent de panxa.
5: I que no pots pixar.
3: Era molt humiliant, era molt humiliant.
2: Tens alguna foto d'això?
3: No ho sé,
2: sí,
3: depèn del que
2: em parlis. Sí, això és que sí. Perquè
3: segurament deu haver alguna.
2: Una foto teva de Pare Noel...
3: Era horrible, eh? Era molt humiliant. Ens pagaven molt poc, amb barba, amb el gorret... Sí, sí.
5: Sense poder menjar, sense poder pixar...
2: Sí, sí, fatal. Doncs atenció, mira, 10 coses. Jo sempre faig 10 rànquings de 10 coses. La primera cosa que no sabia del Pare Noel, segurament del seu origen històric. Perquè es veu que va existir realment. Val? I deriva de Sant Nicolau de Bari, un bisbe real del segle III després de Crist a Turquia.
4: Ui, comencem per un bisbe.
2: Sí, comença per un bisbe que li agradaven els nens.
5: Turquia, Finlàndia, sí, això no va dir, clar.
2: Era
5: aquí, guapo, que te daré un regalito.
4: Agacha-te.
2: Diu, era famós per la seva caritat, especialment amb els nens, i és conegut com a... Va ser conegut com el bisbe dels nens, vale? El Sant Nicolau.
5: Ja, igual que ara.
2: Es veu que ho va regalar tot en vida. És a dir, en vida, tota la riquesa com a bisbe la va donar...
3: Bueno, en vida, no? En vida quan? Un dia abans de morir-se? O... és que això també...
2: Que ho va donar tot, ho va donar tot. Val. I...
4: Perquè no tenia dona, era bisbe.
2: Exacte.
4: Tenia família.
2: Clar. i va morir el 6 de desembre del 345 després de Crist i es va convertir en una figura emblemàtica del Nadal. A més, poc després, poc després, no, al segle XII, bastant després, les seves restes es van traslladar a Itàlia, propagant la seva llegenda per Europa.
5: I Finlàndia?
2: Ara vindrà la Finlàndia, ara vindrà, ara vindrà. Punt número 2, el vestit. S'ha comentat molt que el vestit del Pare Noel és vermell.
4: Propaganda.
2: Això sí que se sap, per un anunci de Coca-Cola. És cert.
3: És cert.
2: Això és cert.
4: De quin color era abans?
3: Ah. Verd.
2: Bueno, aquí hi ha el dilema. Sí. De quin color era abans el vestit del que ara coneixem com a Pare Noel? Primer de tot, anem a l'anunci de Coca-Cola, que va ser ja al segle XX. Vale? O sigui, l'anunci de Coca-Cola que el va fer vermell. I hi ha dues teories. La escandinava, la, diguéssim, del nord d'Europa, que era verd, i aquesta del bisbe del Sant Nicolau de Bari, turc, ortodox, que era blanc i daurat. O sigui, el bisbe era blanc i daurat.
3: Em sembla molt més guapo, això.
2: O sigui
3: Flow 2000, que flipa.
2: Sí. O sigui, hi ha aquesta doble origen dels colors del vestit, que... Això no ho sabíeu, Lo de la Coca-Cola
3: no
2: és bastant
3: sabut.
2: I ara, atenció, quina edat té? Quina edat té el Pare Noel?
5: 25. No, clar,
4: si parlem del 340, ara tindrà...
2: 1.700 anys. 1.700. Això és el que es calcula que el Pare Noel té. O sigui, el Pare Noel és un senyor de 1.700 anys, que ja se'l veu decrèpit,
3: sí,
2: no? Però,
3: sí.
2: Però clar, de 1.700 anys...
4: Sí, però amb 3.400 elfos ja veuràs tu quina...
5: Clar, i els renos de tot això.
3: Que són els que li fan la feina.
2: Exacte. Quan arriba a Amèrica? Doncs mira, arriba a Amèrica la tradició, perquè de fet nosaltres ens arriba la tradició del Pare Noel a través d'Amèrica, de Nord-Amèrica. Però és que va arribar primer dels holandesos. Els holandesos són els immigrants holandesos que van al segle XIX, principis, en massa cap a Estats Units, són els que porten la tradició del Pare Noel. I allà ens ha tornat cap aquí. És ben curiosa, aquesta cosa. I atenció, atenció, que això és molt fort, parlant dels holandesos. El Pare Noel, i aquí ja comencem amb temes d'aquests que us agraden, tenia un esclau negre, originàriament.
3: El Pare Noel, o sigui, el bisbe aquest.
2: El Pare... No. Hi ha com a tradició d'home que repartia regals, i aquest home es diu Zwarte Piet. En holandès, en flamenc, en neerlandès, traduïble al català com a Pere el Negre. Aquí ja comença tot ja anar... És el patge que ajuda a Sant Nicolau a repartir regals a la festa de Sant Nicolau, celebrada als Països Baixos i a Bèlgica.
3: Ara ja entenc que no, que ja no existeix.
2: Ara hi arribarem. Ara arribarem. Cada any arriba a les costes neerlandeses en vaixell de vapor, val, procedent d'Espanya. O sigui, el negre... d'Espanya i reparteix joguines als nens que s'han portat bé. Heu de saber que durant molt de temps els Flanders van ser part de la corona espanyola.
5: Sí.
2: Val? Es tracta d'un patge de cara negra que porta un vestit renaixentista, cabell arrissat, gorra amb plomes, arracades daurades i uns llavis grossos i vermells.
5: O sea, Drag Race.
3: No?
2: És molt fort aquesta història de l'ajudant negre. El seu origen és molt dispar. En principi s'inspira, ja anem malament, en un dimoni que es dedicava a segrestar nens, derrotat per Sant Nicolau i convertit en el seu assistent, en esclau. Per aquesta raó s'amenaça als nens que es porten malament als Països Baixos amb que vindrà el Zwarte Piet, vale, que vindrà el patge negre i se'ls emportarà a un sac cap a Espanya.
5: O sigui,
2: em fa molta gràcia.
3: A mi em vol sonar d'haver fet un fritur i que m'expliquessin que una mateixa història amb el duque de Alba o alguna cosa així.
2: Sí,
3: a tu et vol sonar
2: això
3: també?
2: Sí.
3: Que els amenaçaven amb el duque de Alba.
2: Exacte,
3: els nens
2: el Coco era espanyol. Doncs aquí el mateix. Altres fonts apunten a un simple servent morisc, un antic esclau etíop que viu amb el Sant Nicolau perquè aquest el va comprar la seva llibertat. O sigui, això és molt colonialista. Bueno, els holandesos van ser un poble...
5: Dels més colonitzadors.
3: Parla dels més, sí.
2: I la versió més light es parla que és un escureiximeneies que té la cara tacada de
5: l'ollín, com
2: es
5: diu?
2: De... Hòstia, com es diu això? De sutja. De sutja. Vale? I el tema ha estat controvertit, fins i tot ha arribat a la justícia holandesa per si es prohibia o no, i la justícia holandesa va dir que no el prohibien perquè era una tradició, tot i que acceptava el debat social que generava. I ja comencen a deixar-lo de fer servir o de tirar-lo cap al sutge. És fort, això, eh?
3: Sí.
2: Mireu, ara, punt 6. Els rens, que tu els has comentat.
5: Ah, sí?
2: Per començar, es veu que al principi només eren 8. El Rudolf es va afegir més tard.
5: El Rudolf.
4: Per la pel·lícula de
3: Disney.
4: Qui s'ha
3: inventat?
2: A veure, ho tinc per aquí escrit. No sé si ho he posat tot.
4: El Rudolfito.
2: Hi ha una pel·li... Sí, és que hi ha una
4: pel·li de Disney, no?
3: Però de, quina, de quan estem parlant?
2: Que té el nas vermell. Sí.
3: Però de
2: el
3: quan Grinch. Érem petits nosaltres?
4: Sí, no? Del 1900.
3: No me la...
2: Mireu, els 8 rens originals procedeixen d'un poema de l'any 1807, que es diu A Visit for Sant Nicolaus.
5: Un poema meu!
2: Posteriorment, el ren Rudolf s'afegiria fins al 1939, és a dir, 130 anys després. Vale, el Rudolf. Aquesta idea dels 8 primers rens es diu que podia haver sorgit d'una llegenda antiga de la mitologia escandinava, del déu Odín, qui muntava a cavall amb un cavall de 8 potes. O sigui que els 8 rens venen d'un cavall de 8 potes. Ostres. Que clar, era com cavall de 8 potes,
3: era lleig, sí, pels nens
2: grotesc,
3: fa cosa,
2: no? Era una cosa una mica... Sí. No? I llavors van convertir en 8 rens. Igualment, els seus orígens era un cavall blanc, vale? Que era l'encarregat de portar al Sant Nicolau i el seu ajudant, el Joachim Piet aquest, el Pere el Negre.
3: L'assistent barra esclau.
2: Vale? Els dos, tant el blanc com el cavall, s'han anat fusionant o s'han anat convertint. I atenció, perquè no sé si sabíeu que els rens, a part de que cadascú té un nom, cadascú té una funció. Això ho sabíeu o no?
3: No, il·lustre'ns.
2: No sabeu res. L'Oriol ho sabia.
5: Un embolic de regal.
2: Mira, el Rudolf seria l'actual líder, perquè clar, eren 4 per banda i el Rudolf és el que va el primer, que van afegir. Llavors, el Dasher, hi ha un que es diu Dasher, seria el líder esquerre abans de l'arribada de Rudolf, o sigui, hi ha una jerarquia. El Dancer seria la capdavantera dreta abans de del Rudolf també. Vale?
3: Però què és això?
2: El punt.
3: L'alineació del...
2: Exacte. Després hi ha el Prancer, el Vixen, vale? Que el Vixen considera la més vella, vale? I de gran resistència. El Comet seria el ren encarregat d'escampar la felicitat i meravella que porta el Pare Nobel. El Cupido, entenc, seria el ren encarregat d'escampar l'amor i l'alegria. El Donner, que seria...
4: No.
2: El que representa l'esperit del tro, el Vilsen, que seria el ren que representa l'esperit del llampec.
3: Gerard, em pregunto, d'on has tret tota aquesta informació?
2: Tot això és absolutament real.
3: Però qui s'ha dedicat a escriure tot això?
2: Que sí, de veritat, que ho he anat trobant amb informacions diferents. Si estàs insinuant que m'ho he inventat, no.
3: No t'estic insinuant que t'has inventat, o sigui, vull saber realment qui s'ha escrit això.
2: Perquè tot això són tradicions, poemes, escriptures...
3: És Wikipedia, o què és?
2: No, ja t'ho buscaré. Si vols les fonts, ja te les buscaré. Després, ara anem a l'1 de Finlàndia. Parc temàtic. Hi ha un parc temàtic que a la ciutat de Rovaniemi. Aquesta te la saps, eh?
5: Sí, aquesta sí.
2: Hi has anat o no?
5: No, però tenen allà un tinglado muntat.
2: Correcte. Han fet un parc temàtic.
4: Sí.
5: De Santa Claus.
2: Sí. A Finlàndia.
5: I a la casa i no sé què.
2: Correcte.
4: Vols a 600 euros, aquest Nadal? No us ho recomano.
2: Ah, sí? L'entrada o el vol?
3: El vol.
2: I després, clar.
5: Les aurores boreales...
2: Fan un tour d'aurores boreales
5: allà. I et desplumen allà. Tornes a Finlàndia, vamos, més sec
2: que... Que deu ser caríssim tot, a més a més. Doncs a Finlàndia, aquest poble s'autoproclama la ciutat natal del Pare Noel i compta amb un parc dedicat a ell. Entre altres coses, pots visitar la seva
3: però
2: casa.
3: Però jo sempre havia pensat que era Lapònia, això.
4: Jo també.
2: Bueno, és que és la Lapònia finesa. És la Lapònia finesa.
5: Rovaniemi és una ciutat, penso, i Lapònia és una regió.
2: És com la regió.
3: Vale, em faltava aquesta info.
2: Sí.
3: Vale.
2: Després, en el punt número 8, idiomes. Vale? El Pare Noel es veu que parla tots els idiomes del món.
4: Home, clar.
3: Català segur que no. Excepte català.
2: Home, si aneu al poble espanyol, hi ha un espectacle que el Pare Noel parla un català excel·lent. Per poder entendre tots els nens del món, el Pare Noel domina doncs, tots els idiomes del món, tots, fins i tot el basc.
4: Però els noms sempre els escriu malament, eh?
2: Ah, sí?
4: Si Walter m'ho escrivia amb G, U, Walter...
2: Bueno, és que Walter...
4: Oi que ho fa molt el pare? No us ho feien a vosaltres? En plan...
2: A mi em posava Gerardo
5: I a mi Mireia a Mac, imagina't.
2: Vinga, per ja vaig acabant, eh?
5: Gerardo, el del Nardo.
2: Exacte.
5: Vale, és perdó, que, és que clar, estava concentrada en Papa Noel.
2: Sí, sí, sí. Els elfs. Atenció, els elfs són originàriament petites criatures antropomorfes, o sigui que no, que eren, no tenien per què tenir les proporcions humanes, tenen alguns que són molt petitets i tal, etcètera, etcètera, i personatges màgics de la mitologia germànica i nòrdica, que al seu origen, abans d'ajudar el Santa Claus, eren personatges relacionats amb la natura, el bosc, tal. És més tard que se'ls relaciona amb el Pare Noel. Però és que, a més, jo no ho sabia que els elfs, els mateixos elfs del Pare Noel, són els de les obres del Tolkien, del... Són elfs?
5: És veritat.
3: Què dius?
2: Sí, és la mateixa.
3: El Legolas.
2: Els elfs?
4: Clar, bueno, són elfs.
2: Són elfs, que són els mateixos del Pare Noel.
3: No, estàs parlant de dos coses diferents.
2: El concepte elf...
4: Elfs, clar.
2: Estem d'acord, no?
3: L'elf Pare Noel és l'elf que ara està de moda que li fiquin els nens a casa, aquella cosa petiteta. De...
5: Sí,
3: i el Legolas és el Legolas.
2: És el mateix.
4: L'elf és punta d'orella.
2: Exacte.
4: La punta d'orella és un elf i tot.
2: Són elfs. Igual que es veu, que jo no ho sabia, que també surten elfs al Harry Potter.
4: Sí.
3: Sí.
2: Pues també són elfs.
5: Que... Ah, sí, aquell que surt a la segona o la tercera.
2: No tinc idea,
5: part,
2: jo. Tu sabràs sí. Que és una
4: fill. Però... És com el en mi tesoro. No, aquest és de...
2: No,
3: vale. No.
2: En el Harry Potter, en el Harry Potter. Tu sabràs.
5: Sí, i que a més es diu un elfo.
4: Sí,
5: a més?
4: Sí, ja sé que, sí, que sí. Porta pocs cabells, que guarden or als bancs.
2: I en els jocs aquests del Warcraft, tu potser ho saps o tal, hi ha elfs també. O sigui que hi ha elfs a tot arreu. Jo no ho sabia.
3: Sí, però són la mateixa espècie d'elf.
2: Sí, és com dir, surten humans. Però surten elfs.
3: No, però és veritat que l'elf de Harry Potter no és el mateix elf del Senyor dels Anells.
2: Però són elfs. És com, jo què sé,
3: jo
2: i un xino.
5: Una espècie.
2: Clar. I per acabar, no sé si ho sabíeu, que el Pare Noel té dona. Que és la Mama Noel.
5: Ah.
2: Sí, que en el parc aquest de Finlàndia hi és. La Mama Noel.
5: Que està cuinant, no suposo, allà.
4: Però és molt raro, no? Ja, sí, total. Sí, no tenim
2: es dedica a les feines de la casa.
4: I no ha tingut fills.
2: No.
4: És estèril, més sí. La dona de tapadera perquè té un home al negre darrere.
2: Mira, t'explico. En moltes versions actuals de la llegenda, la Mama Noel viu feliç amb el seu marit ocupant-se de les activitats de la llar.
5: Wow.
2: I de gaudir de la pastisseria.
5: Ai, que bonito.
2: És generalment representada com una anciana... aquí diu rellenita, no, segur que no era aquesta la paraula, refatota, amb els cabells blancs i estil de pentinat com un rodet, un vestit vermell, blanc i davantal, i unes ulleres, com el Pare Noel. No obstant això, cal assenyalar que en els mitjans de comunicació moderns, principalment en campanyes publicitàries, la Mama Noel de vegades assumeix igualment una figura més atractiva.
3: Com?
2: Sí, en alguns anuncis.
3: I hem sexualitzat fins i tot a la Mare Noel. No
4: però no se l'endú al carro, eh? Jo no l'he vist al carro.
3: Jo no ho he vist mai,
5: perquè està a casa.
2: No, ella es queda a casa. A la tradició popular anglosaxona igualment existeix la llegenda urbana que el seu nom de soltera és Mary Christmas.
4: És, això és molt
2: amic. No, això és veritat, que és un joc de paraules en anglès.
4: Aquesta té compte OnlyFans amb
2: aquest nom. En comptes de Mary Christmas.
3: Hòstia, és un bon nom, per l'Olifant.
2: I aquí és on anaves, Walter, que tu ets un visionari. S'ha explicat que, també hi ha llegendes, que és estèril. I, per tant, el Pare Noel, davant l'absència dels fills, regala joguines als nens perquè sent debilitat per ells.
4: Anda, de collons.
3: I a sobre l'estèril és ella, eh? O sigui, ell ho té tot bé.
2: No, ell té un espermatozou formós.
3: Anda, ja.
5: Va arribar, com es diu allò, allà un colom a Finlàndia i la va concebir.
2: És inconcebible. Doncs bé, us ha agradat els 10 punts?
5: Sí, era interessant.
2: Ara sou més de Papa Noel o no us he convençut?
3: No, no
4: gaire.
2: No,
4: No.
3: Estàs a la corda fluixa. Sí.
2: Doncs vinga, anem a veure què ens porta la Marina en la seva secció Millennial. Som-hi!
1: La Marina ho sap tot sobre... l'edició Millennial.
3: Vinga, un moment, que m'estic buscant aquí. Vale, des de l'edició Millennial, jo, com a defensora sempre de nostàlgia, doncs, defensaré el cagatió, perquè és una tradició que representa això, el que dèiem, no? La tradició catalana, etc. Però com ja és més igual el cagatió i el tió, perdó.
2: Sí, cagatió està mal dit.
3: Està fatal, sí.
2: Cagatió és l'acció, sí, i el tió és
3: exacte.
2: El tió.
3: Tenint en compte que a tope, amb el tió, vaig a parlar d'altres coses que em donaran a mi la gana.
2: M'encanta!
3: Que són tradicions nadalenques, bueno, bastant relacionades, en realitat, Tampoc m'he passat el tema del programa pel forro, però són tradicions nadalenques que hi havia abans i que crec que hauríem de mantenir. Vale? Comencem.
2: Veure.
3: Per començar, parlem del menjar, que pel mi és el més important de les festes. O sigui, la merda de la família, el Nadal és per menjar. Abans tu feies un canapé de salmó fumat i tu eres Ferran Adrià per la família. Ara has de fer un curs al Basque Culinary Center, has de demanar-te vacances de la feina un mes abans per preparar les receptes aquestes de haz tu receta de Navidad de TikTok i encara no sorprens a ningú.
2: I podia ser la...

0: Són addictius i vols saber, o sigui,
1: vols
2: és
1: saber
2: que
1: com
2: jo
1: es
2: no cuina.
1: Vols saber
3: no
1: què li passa
3: parar,
1: al Pablo.
0: Però és com
3: pela,
0: ho fa, és la tendència, és, vull saber el que mira l'altra gent en aquesta
2: lo
0: dona.
2: Lo polida que és.
0: Que,
4: però
0: sí,
4: té un nom
0: polida.
4: Això, té un nom, com és això? El
1: trade
4: nom de...
1: wife, trade wife.
4: Això, sí. Que estem, jo estic molt en contra d'això.
1: Jo també estic molt en contra, òbviament, i jo crec que tots els que estem aquí estem molt en contra d'això.
4: És correcte.
1: Bueno, a sortim d'aquest jardí?
4: Sí, sortim d'aquest jardí, perquè t'anava a dir, per cert, que ara amb la air fryer
1: sí,
4: pots fer virgueries sense saber-ne massa, eh?
2: Ah, sí?
1: Ah, sí?
4: Oh, jo me l'he comprat el Black Friday. Oh, no paro de cuinar.
1: Jo no la tinc, la air fryer.
2: Jo sí, però què hi fas allà?
4: Mira, m'ho invento tot, i tot queda bé. Mira, ah, sí? L'altre dia, no t'enganyo, eh? Vaig agafar un pollo fileteado.
2: Sí.
0: Pollo este fileteado.
4: En català, gràcies, en català correcte. Uh-huh. I el vaig posar fent una capa.
2: Sí.
4: Llavors vaig posar formatge curat, pernil salat, vaig fer una altra capa amb la d'això, formatge per sobre, a l'air fryer 20 minuts com si fossin patates frites.
1: Molt bé.
4: I escolta...
0: I feia crec-crec.
4: Feia crec-crec, però estava boníssim.
2: És que és un forn, allò.
1: Vale, podem tornar a la secció.
4: Perdó.
1: Després que s'hagi convertit
2: sí,
1: en una secció de cuina, això, sí, que de cop t'has fet una recepta aquí en directe.
4: Sí, eh? I serà el tall viral, que ho sàpigues.
1: No és conya, vols explicar alguna recepta més?
4: Bueno,
1: algun postre?
4: He fet un pastís de plàtan, ja.
2: Amb l'air fryer.
4: Oh, m'ha quedat.
0: Aquí queda un poema, forn, crec-crec, plàtan.
4: Sí, forn i plàtan, poema. Fica'm el plàtan!
2: No, no, és que ara estava... Ah. Estic en modo absorció...
4: Absorció del plàtan.
0: Ets molt absorbent, tu, eh?
2: És molt, una noia molt curiosa.
0: Caram, és curiós, això, eh?
2: Sí, ho xuclo tot el que cal.
4: Wow.
2: No, com la Valleta Vileda, em deien així al col·le.
4: Ah, sí?
2: No. No, perquè diu que soc molt absorbent, però és que quan calcom em crida molt l'atenció, tinc molta curiositat.
4: Pues, després t'explico el pastís de plàtan,
1: vale.
4: Perquè és espectacular.
1: Vale, tu ja li envies. Jo estava parlant de de postres de Nadal.
4: Sí, tira, per... tira.
1: No, no, al revés, que m'agrada que interveniu.
4: Sí.
1: Però parlava de coses que havíem de recuperar i una de les coses és els torrons. Abans
4: depèn
1: hi havia el dur i el tou. I para de comptar. O si m'apures, el Ferrero Rocher, que era una cosa que es venia com superexclusiva.
2: El Suchard.
1: Jo, el Suchard també hi havia, efectivament.
4: I el Suchard, tu el consideres dur o tou?
1: Tou.
4: Tou?
1: El
2: sí,
1: Suchard és tou?
2: És
4: tou,
1: sí, una
4: si no
1: el
4: tens a la nevera.
1: És que no es té... Bueno, aquí sí que ja començarem que, un debat, eh?
0: Sí,
1: qui
0: si
1: posa
0: no
1: el Suchard a la nevera?
4: Home, la xocolateta perquè estigui... Si no, l'agafes i se't queda tota
1: però
4: la ronxa.
1: Que,
4: no,
1: però si estem al desembre, quina ronxa se t'ha de quedar?
4: Bueno, jo poso la calefacció de manera...
0: Tu entens que es compres al gener perquè et durin fins
4: ah, al...
1: Correcte. Efectivament.
4: Ah, exacte.
2: I el torró de crema cremada.
1: Clar, aquests eren els de tota la vida.
4: Aquest és tou.
1: Però ara, si ja entres a Instagram i hi ha que si torró de pastís de formatge, que si torró de xupa xups, que només falta fer el torró sabor a kebab.
4: Bueno, jo vaig veure torró de calçot, eh?
1: Què dius?
4: Sí, dels Vicenç aquests.
2: I segur
4: crec.
2: Que és bo, perquè ametlles i això que és boníssim.
4: Clar.
1: De calçot? I l'has provat?
4: No.
2: 12 pavos que deu costar.
1: Home!
0: Tindrà sabor a romesco, no a ceba. Bueno,
4: bueno sí.
1: Ho haurien fet com una barreja, no?
4: I, i torró de pitufo.
1: Ah, ja te'l provaria.
4: No,
2: què?
1: I tu, tomata de mini-nera.
4: Hosti, ens has pervertit el Walter, eh?
2: Ja.
4: Crazy, ens has pervertit el Walter.
2: És que ara estic... Mira, no m'he de... Tinc molts inputs aquí, aviam.
0: No. Ja se t'ha caigut un riso, Mireia.
2: Oh. Ai, mira, té, guarda-te. Ai, no, que encara faràs vudú. Aquí tens l'ADN. Mira'l. Ui, anava a dir una borrada, no.
4: Anava
2: perquè
4: dir...
2: dic un pèl curt i rissat.
4: No, sí.
1: Bueno, segueixo.
2: Sí,
1: parlant
2: sí.
1: De menjar, abans hi havia penya que deixava fins i tot un xupito als Reis Max, això us ha passat?
2: Ah, clar.
1: Deixar el conyac
2: i
1: tal.
2: De ratafia.
1: Sí.
4: I tant, jo els hi
1: I
4: deixava...
1: ara hem de deixar una opció vegana, sense lactosa, sense gluten o sense el que sigui pels camells, perquè no, ja no es... O sigui, ara ja no es fan aquestes coses.
4: Clar. A veure, jo quan vivia a la Teixonera... Alguna vegada també donava alguns camells, però clar, era...
1: Era un altre tipus de camells, no?
4: Un altre,
1: era uns altres camells.
4: Sí.
1: I ara heu anat alguna cavalgata de Reis que en lloc de... Cavalcada, perdó, no paro d'ofendre els catalans, eh?
4: Sí.
1: Que en lloc de caramels tiren raspalls de dents. Jo vaig flipar.
4: Com?
1: Els meus nebots l'any passat van venir amb raspalls de dents petits. Jo només dic això, o sigui,
4: això?
1: Ens estem anant a la merda. Ens estem anant a la merda.
4: Home, jo t'haig de dir
2: a
4: que...
2: A on, això? Aquí a Barcelona?
1: Aquí a Barcelona.
0: En plan, no mengis caramels i rentar les dents.
1: Efectivament.
4: Jo t'haig de dir que he rebut alguna... Com
1: què?
4: Seria? Carmelada?
1: Sí.
4: A Cerdanyola del Vallès, que sí. És la meva ciutat...
2: Natal.
4: Podríem dir-ho. Hi havia mala llet. de tirar carmels, eh? De... I que hi havia uns

0: Hi havia uns de durs gordos que eren com... que era, saps aquests que tallen? Sí.
1: Els subos. Sí.
0: No, no, subo, no.
2: No, aquells del Pilar, són de
0: Saragossa. Allò que t'anava al cap i et feia un trau. Sí. I veies allà alguns patxes...
3: Bueno, ja... bueno, tens tota la ràbia de l'any acumulada.
0: Sí, sí, sí, però és que llavors hi havia batalla, perquè els que podies recollir al terra li tornaves cap a dalt. I hi ha alguns vídeos virals de reis tirant...
1: d'aquests de reis que els fan mal perquè també el que han d'aguantar, no? Els que estan per allà i segons qui li pugui dir el patinete.
0: Clar, el patinete.
2: Home, però és veritat, és que a vegades ens hem tornat una mica...
3: No. Sí, la nova generació ens es venjaran contra nosaltres.
2: Amb un 127, que érem 6 persones allà i maletes, és que tot Cristo, total. I ara
0: has de posar la cadireta.
3: De fet, exacte, hi ha el cinturó i tot.
0: Sí.
3: Després la decoració de casa, vale? Canviem del menjar ja, perquè ens estem enervant.
0: Vale. Sí.
3: Tu abans feies el pessebre, que com a molt, la màxima preparació que tenia era, no sé si vosaltres ho fèieu això, d'anar a la muntanya a buscar la molsa.
0: Que està prohibit?
1: Sí.
3: Està prohibit.
0: Home, la molsa està en perill d'extinció, Marina. Home, això sí que no,
1: Igual que la falguera.
0: La molsa no es pot arrencar.
2: Com ens veguin els agents rurals, veurà. Bueno, que vinguin.
3: Vinga, multes.
0: Però tu has anat a buscar molsa?
3: De petita.
0: Ara no
3: faig pessebre ni faig
1: jo també,
0: Sí. L'arrencaves.
2: Sí, amb un ganivet.
3: Ara es veuen uns arbres de Nadal, que sembla jo el Rockefeller de Nova York, amb unes boles personalitzades, un no sé què, un no sé quant.
0: Ui, jo tinc una Navidad que ha muntat el José espectacular, L'arbre ja us l'ensenyaré.
3: Tampoc caldria.
0: Per cert, que es veu que no s'ha d'arrencar, tot i que sembli molt sa, no ho és.
1: Ah, no?
2: Com?
3: Què?
1: Ah, a mi m'ha dit el contrari.
0: No, no, que era un joc de paraules.
3: Què?
0: Que, tot i que sembli molt sa...
2: Ah, la molt sa.
0: No, perdó.
3: Si a la primera no ho entenem, no ho tornis a repetir, sisplau. T'ho demanem. I una altra cosa és els caganers, que abans hi havia el caganer tota la vida i ara hi ha caganers amb la cara de Lola Lolita.
2: Sí.
3: En plan, em sembla fatal, això.
0: O sigui, caganers amb la Lola Lolita.
3: Bueno, qui diu Lola Lolita diu amb penya random famosa.
2: Amb la Tina Turner.
0: Bueno, però veus encara, però és que l'altre dia vaig veure el de l'Àngel Llàcer, no sé si s'ho mereix.
1: Bueno, és que hi ha una marca aquí a Catalunya que es fa tots els...
0: Sí, sí, el caganer.cat, no?
2: Pues jo vull un caganer amb la meva cara.
0: Ostres, seria boníssim.
3: Però no la trobis, es podria fer, això?
1: Perquè pots trobar cares molt poc...
0: Ah, sí?
1: Inesperades.
0: Un caganer del Walter Capdevila?
1: No. Tu creus?
3: Bueno, doncs fem des d'aquí una crida, un change.org.
2: Els de caganer.com, clar, m'agradaria molt.
0: La crazy...
2: I amb l'estatus fora. Això ho feia jo.
0: Home, escolta, te'l compra tothom, llavors.
2: Això ho feia jo d'excursió. Quan anava d'excursió.
3: El què?
2: Tu no has fet mai d'ensenyar el cul al vidre de darrere de l'autobús? Per favor, en sèrio.
3: Em falta carrer.
0: Sí, salta de...
1: Jo ho he vist, però no ho he fet.
2: Jo sí,
0: em falta cul.
2: No he rigut jo fent això.
0: Tretes i cul,
2: I sí, érem 4 o 5 a la fila de darrere del bus i anàvem tots els camioners ben esbarat.
0: Quan fas cul pot haver-hi una mica de tot, també. O no, només era cul.
2: No, calbus.
0: Ah, però apretaves amb el vidre així?
2: No ho sé, i anàvem movent, jo què sé, érem 5 o 6 fent això.
1: Què passa amb el que quan fiques una cosa calenta al vidre, amb també, el fred, queda tot embafat. Jo com a molt feia el bau i feia el coret. No?
3: Ai, que cuqui!
0: Molt bé.
3: Sí, això sí.
0: Jo dibuixava...
2: Polles.
0: Sí, capacitat bàsic.
3: És que del tema de parlem de tradicions antigues nadalenques, a lo que estem... Ens estem desvariant molt, però m'agrada. Digues.
0: No, ja està.
3: No, anaves a explicar alguna cosa
0: de culs. No. El meu apunt era el meu dibuix.
3: Ah, vale, ja està. Doncs jo torno a les tradicions.
0: Per favor.
3: No vol parlar més de culs ni de... No? Sí. Vale. És veritat, venia allò de caganer, és veritat, tenia la seva lògica. Vale. Una altra cosa que crec que hauríem de recuperar és les mítiques postaletes que s'enviaven abans, que a mi em feia il·lo de rebre.
0: Sí. A mi això em fa una mandra.
3: Què va? Ara fa més mandra que això s'ha convertit en...
1: Partits polítics.
3: El vídeo...
0: Partits polítics.
3: Partits polítics. A tu et feliciten els Nadals, els partits polítics, com?
1: No, que vull dir que no, a veure...
3: Walter, no ens passa a tots això, eh? A veure, explica.
1: No, que al final sí que és veritat.
2: Piensa en verde, en Vox.
1: Cantant de promoció, no partits polítics, sinó que al final et feliciten més els bancs, els de tot arreu, mails, de cartes, de promocions, que no al final
3: posat,
1: la cantant de la persona
3: vermell,
1: que més té
3: valores. Jo crec que...
0: Algun partit t'ha seduït, t'ha dit, escolta, Walter, home, bon Nadal, vine, et volem fitxar.
2: Del Parlament, hola senyor Illa, senyor Salvador Illa, me la menja de meravella. pobre.
3: No, jo anava a dir que això s'ha convertit en el típic
2: no
3: vídeo
2: poseu,
3: cutre de les tietes.
0: No, no,
3: no, aquí, no, sí, no ho veurà.
0: Això no,
3: no, no, ja transcendeix, això no arriba.
0: Jo si m'hagués de posar a dir això ara, moriria. Això va tal qual.
3: Exacte.
0: Si
3: bueno,
0: tot el que estàs dient, avui és el programa més pujat de to que hem fet mai.
3: Sí,
0: però
3: posarem
0: però gràcies
3: un...
0: a tu. Això t'ha portat.
1: És que...
3: Bueno, i tu no et quedes curt tampoc, no, eh? Però... Poc.
2: Perquè ens ho anem encomanant.
0: Exacte. Sí. Ens fem la bola grossa.
3: Bueno, això, que torni... No sé, que ens envien
2: postals.
3: Postaletes.
2: És veritat, allà. Em feia molta il·lusió.
3: Perquè ara només és un grup de bones festes, bones festes, bones festes, i és al final com... Bueno, ja està, o sigui...
0: Bueno, i els memes.
3: I els memes,
2: ai, sí. Jo l'any passat, sabeu que vaig enviar... un àudio meu rajada de risa.
0: Em sona això.
2: I vaig començar a enviar-ho i era una felicitació de alegria, riures, i feia molta risa.
0: Sí, sí, sí.
2: Que, tinc un
0: riure molt encomanadís,
2: pot ser.
0: Sí, sí.
2: Tinc un riure molt encomanadís.
0: Sí.
3: Veus? Pues a mi no m'arriben aquestes. A mi només m'arriben els vídeos cutres de les tietes de... que totes t'envien el mateix vídeo, a més,
0: sí,
3: per li fas
2: pensió. Buenas noches.
1: A mi sempre m'arriba el mateix de nois amb cascabels movent el...
0: Ah! Sí.
2: Cada
3: any. Vale.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Vale, ja estic acabant, però va. Una altra cosa que reivindico molt són les pel·lis nadalenques, Un sol en casa...
2: Love Actually
3: és nadalenca?
0: Sí, home,
1: home, sí.
3: És que no l'he vist molt, aquesta pel·li.
1: No és totalment nadalenca, però hi ha una de les escenes que cau en Nadal.
0: Sí,
1: no?
0: I és típica.
1: Sí, és típica.
0: El Grinch...
3: No. Jo saps la que me'n recordo molt? Aquesta de... Que no sé ni com es diu, ni m'he dignat a buscar-ho. Aquesta del Schwarzenegger, que de cop el fill...
0: Sí,
3: volia un
0: Iron Man d'aquests...
3: Sí, sí, sí.
0: Com es diu? Padre en apuros
3: sí,
0: o alguna
3: cosa així. Sí, en plan, era romantitzar... el pare absent durant tot l'any.
0: Sí.
3: O sigui, era un pare que sudava absolutament del fill, sí, i al Nadal li demanaven un ninot que a més
0: sí,
3: no anava a comprar fins l'últim dia, que és en
0: sí,
3: plan, tio,
0: sí,
3: una cosa que has de fer, cabron.
0: Sí, sí.
3: No el comprava, llavors no el trobava, era tota la pel·li buscant un ninot, el trobava i ja era, al final era que era el millor pare de la història per haver trobat el puto nino
2: sí,
3: del
2: sí,
3: nen, que és en plan,
0: sí,
3: no.
0: Home, sí, sí,
3: sí,
0: sí,
3: és supermítica aquesta pel·lícula.
0: Sí, jo crec que és Padre Napuro,
3: sí,
0: no? Algú,
3: sí,
0: ah, t'ho busco.
3: Sí, sí, sí, sí. Fatal. I re, trobo falta també els anuncis de joguines, els anuncis de la tele, en general, la tele, en general. A mi m'agradava molt la tele.
1: Xochi,
3: sí, sí,
0: un
3: sí,
0: pa
3: sí,
0: de napuros,
3: sí,
0: nena.
3: Un pa de napuros, un pa de napuros.
0: Tata.
2: Aquesta l'hem de mirar.
0: Ah, mireu-la, mireu-la.
3: Un padre en apuros fatal, eh?
0: No, però fa Nadal, fa Nadal.
3: Bueno, fa Nadal, sí, és veritat.
0: Sí.
3: El cotxe preciós, sí, però clar, és que ara ja no surten anuncis de joguines a la tele, perquè els nens demanen iPhones, ningú demana ja joguines.
1: Total.
3: Oi que no surten?
1: Bueno, també ens hem fet adults i els anuncis que ens
2: sí,
1: surten ja no són els
2: fem...
1: mateixos.
2: Tampoc no prestem tant atenció,
3: ja,
2: però és veritat.
3: No surten. L'anunci de la loteria del Calvo, que penso que haurà sigut d'aquest senyor, deu estar a l'atur, deu estar
0: no,
3: invertint en criptomonedes, què deu estar fent aquest senyor?
0: Va anar a Turquia i ja no li donen feina. Implantat.
3: Em fa molta curiositat de què està fent aquest home.
0: I
3: ja està, no sé, Nadales de Politono, també m'agradava molt quan
1: està,
3: tenies l'opció de...
1: Si vols dir pel mòbil perquè et truquessin.
3: Sí, tenies l'opció de ficar-te envia Nadala al 7444 i posaves la Nadala de Politono. Totes aquestes coses que ja no es fan
0: no
3: i a ningú li sembla malament, excepte a mi.
0: Molt bé.
3: Ja està.
0: Pare Noel o tio, per això?
3: Tio, tradició, tradició.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Super.
0: Doncs, Walter, és el teu torn, anem a veure què ens has portat i ja després... sabrem qui guanya a la intel·ligència artificial. Som-hi!
4: El Walter ho sap tot sobre el calaix desastre.
1: Bueno, és el meu torn i us he de dir que jo sóc més del tio
0: Val.
1: Que el pare Noel, que es busqui, sempre se busca feina.
0: Molt
1: perquè,
0: bé.
1: Bueno, una cosa que tinc molt clara és que aquest troc màgic, que amb quatre bastonades ben donades et caga més regals, el pare Noel, parlem del pare Noel, no? Aquest senyor amb barba que es cola
0: sí,
1: per la xemeneia.
0: A mi, això no l'hem parlat, de la xemeneia, no, això.
1: Gràcies.
0: Sí.
1: És a dir,
5: el sutge...
1: No, vull dir, al final no totes les cases tenen xemeneia.
0: Això és veritat.
3: Home, ningú té xemeneia, no?
0: O
3: bueno, a la Cerdanya,
2: a Pedralbes,
3: sí,
0: a Tor tenien moltes xemeneies.
1: I vull dir, enfia't en tu d'un home que ve que suposadament baixa per una xemeneia baixa
0: sí,
1: i tira tots els regals, que d'un tronc que el pots tenir a casa, on a tot arreu pots treure els regalets, perquè la diferència del Pare Noel al cagatió,
0: sí,
1: el tronc de Nadal, és que tu el pots celebrar tots els dies del Nadal, el tronc de Nadal. En canvi, el Pare Noel t'has d'esperar el dia 24 a que et porti els regalets.
0: Això és veritat. O sigui, el tio, almenys des del dia 1, tu, ja li anava donant...
3: Ja
0: donant jalo, no?
3: La mandarina.
2: Ai, ara m'he recordat a l'Oriol.
0: Ai, quan era petit de la mandarina.
2: Que tenia tres roset i tenia tres anys de mama. No se la menja, la mandarina.
0: No se la menjava, la mandarina, el tio?
2: No se la menja.
0: Què es menjava, el plàtano?
2: Mm. Procede, Walter.
0: Ai, molt... Li he aixafat un moment bonic. Jo sí. La creix i és el pitjor. Perdó, no s'ha sentit això. Digues.
1: No, doncs això el que estàveu dient, no? Al final el tio és forma part de la família nadalenca. El tens a casa, el menjar, els mandarines, les galetes, tot això que esteu parlant. I això pues, és la màgia. Que el Pare Noel, vulguis o no, et queda més fred de tot aquest caliu, no? Després també parlarem de la roba del Pare Noel, no? Sí. Parlem de color vermell, no sé, vull dir...
0: No t'agrada.
1: Ja és hora de que es pugui canviar una mica de vestuari i que s'agafi un abric de rebaixes o que es posi qualsevol altra cosa, no? En canvi, el tronc de Nadal, pues, bueno, és senzill, la seva barretina, la seva manteta de quadres de la iaia...
0: La manta la pots canviar? La gent posa mantes... No hi ha una manta establerta.
3: Ara sí? Sí, home, la sala de quadros.
0: Però pot ser blava, però pot ser vermella, pot ser... O sigui, el Pare Noel és vermell.
1: Dona aquest caliu d'aquesta quadrícula escocesa que et porta cap al bosc profund. En canvi, el Pare Noel que et porta amb el color vermell et porta cap a què?
2: Vull dir, luxúria.
1: La luxúria, la catifa vermella, els llavis de la crazy. Estan molt bé els llavis, però home, imagina't que d'aquests llavis treguéssim saps? Regals? No, no.
3: Ui, quina no, la nova tradició és, catalana.
2: Sí, jo ja.
0: S'acaba de veure la crazy vomitant uns regals. Que també vale. Seria divertit.
2: Hòstia.
1: Ens hem de fiar d'aquest Pare Noel, un home que viu al Pol Nord, que està rodejat d'elfs, de renos, i que decideix qui es porta bé i qui es porta malament.
0: Això,
1: ja,
0: això,
1: no?
0: Això, que tingui aquest
1: dir,
0: do...
1: On hem arribat ja a aquest punt? Vull dir, aviam, ets nen, tens 5 anys, m'és igual si no has fet els deures, m'és igual si has trencat dos plats... Posa-li una altra cosa que no sigui solament carbó i carbó i carbó.
0: Perquè el Pare Noel, això és veritat, sí. Que el Pare Noel reparteix carbó, ho sabíeu?
3: Sí.
0: No pensava que no, que el Pare Noel no.
2: Ah, sí,
0: el Pare Noel també reparteix carbó.
3: Ah, bueno, no, eren els Reis el
0: clar,
3: que tenia jo.
0: És que jo pensava que eren els Reis, però es veu que el Pare Noel també. Jo no ho sabia, això, eh? Ho he buscat
3: a mi m'encantava
0: aquestes...
3: el carbó de sucre de petita.
0: T'agradava?
3: M'encantava.
0: I era fastigós. I com que no m'agradava, per cert, a mi els Reis m'han arribat a portar una tassa de vàter amb una caca de sucre.
3: Ah, sí, sí, això es portava també.
1: Ah, sí? La tassa sí, es menjava també, eh?
0: No, només la caca de dins, que era bastant llefiscós, perquè era com un cagarro molt real que t'havies d'introduir a la boca per menjar-lo.
1: Ai, Gerard, quines coses que
2: menges. No, però això ho venia en espiritat, certes.
0: Sí,
2: cert,
1: sí?
2: No.
0: Clar. I després, clar, jo que era petit, em pensava que era lo normal... I quan...
3: Ja, segueix, sisplau.
0: No,
1: no. No, bueno,
0: és broma, és broma.
3: Estic prou atenta, tio, per frenar-te temps. Perdó,
1: jo no confio en algú que mengi solament llet i galetes, que és el Pare Noel.
0: Això només menja?
1: Sí, només menja llet i galetes. I
2: pues
1: això no
2: està
1: és una
2: mica refetat.
0: Home, clar, vas llet i galetes, has de tenir una mena de panxota. Bueno, no ho sé.
1: Més a més, doncs, tenim la majoria de cases que avui en dia el tio pues, pot cagar regals des del menjador. No entenc per què l'home ha de anar fent parkour per tots els terrats quan simplement amb una cosa senzilla com és un tronquet que el tens a casa, doncs és tot molt més, no? Més facilet a celebrar el Nadal. Arguments culturals i sentimentals.
0: Home, escolta, tu has treballat molt aquest home, eh?
1: Sí.
0: Veig...
1: Ara parlo seriosament.
0: Ojo,
3: posem-nos
0: seriosos.
1: No, fiquem-nos seriosos. Vull dir, el tio és molt més que un tronc.
3: No, canta, hashtag molt més que un tronc.
2: Això li vaig dir al meu ex, eres más que un tronco para mí.
1: És tradició, cultura i un record de quan érem petits.
0: Oh.
1: Aquella emoció d'aixecar la manta, de trobar els regals, això no t'ho dona el Pare Noel. El tio ens ensenya a compartir moments amb la família.
0: Oh.
1: A fer broma.
0: T'estàs emocionant.
3: Està a punt de plorar.
1: I a valorar les petites coses. Amb el Santa només tens un regal embolicat.
3: Amb el Santa,
1: sota l'arbre. Però amb el tio tens un espectacle, tens un show, tens uns drames.
2: Bravo!
3: Ja està. Hem guanyat.
1: És la fusta fa simpatia. És el tronc, és el que ens amarra, qui som. Són els orígens de les nostres arrels.
2: La terra.
1: La terra, que surt per la terra i surt per fora amb unes arrels com els rínsols de la creixa.
3: Increïble.
1: Bé, no em vull allargar més, però en definitiva el tio de Nadal és autèntic i necessitem, no necessitem rens voladors, ni sacs màgics, ni senyors vestits de vermell. Amb un tronc, un bastó i una manta tenim prou per ser feliços.
2: Ai, bravo, sí, bravo. Jo també sóc feliç.
0: Doncs escolta, després de tot el que hem dit aquí, és el
3: moment...
0: És que
3: m'he emocionat quasi jo.
0: Sí, sí, estem tots tocats ara. Anem a veure què diu la intel·ligència artificial. Aviam qui guanya, el tio o el Pare Noel. Som-hi!
4: Tothom ho sap tot sobre el guanyador.
0: Anem directes al gra. El ChatGPT, com sabeu, jo sempre li poso tot el guió, que preparem. Mm-hmm. Li poso i li dic que esculli a veure qui guanya. A veure què diu la Peronella.
5: La gran batalla nadalenca. Pare Noel, un avi màgic que vola pel món amb un trineu tirat per rens. Es fica per les xemeneies i deixa regals sota l'arbre. Té un estil clàssic, però també bastant complicat. Què passa amb les cases sense xemeneia? I per què ningú es pregunta com fa per mantenir la panxa? Oh. Tió de Nadal, un tron màgic que caga regals. És molt més autèntic i únic. Oh. A més, fer que un tron cagui regals és simplement hilarant. I qui no voldria cantar Nadales i donar uns bons cops de bastó per tenir regals? En resum, el tió de Nadal guanya per originalitat i diversió. Oh. Què pot ser millor que un tron cagador per animar les festes?
0: Molt bé, ha guanyat el tió! Heu aconseguit convèncer... He perdut,
3: un programa
0: més.
1: Tenies
0: home,
1: complicat,
0: no? Tenia complicat avui, tenia complicat. Estàs contenta amb el resultat?
2: Sí, sí, claro, visca les nostres tradicions.
0: Perfecte, heu guanyat, de fet, això era quasi un 3 contra 1 avui.
3: Sí.
0: Doncs hem arribat al final, Mireia.
2: Ja està.
0: Ja està.
2: T'ho
0: has passat bé?
2: Si vull venir un altre dia.
0: Home, quan vulguis. Ja has vist que aquí portes obertes?
2: No sé, per Carnestoltes, una ocasió així especial.
0: Mira que te l'he tirat i no l'has pillat, Aquí portes obertes. I
2: a veure, Gerard,
0: què et ve de gust quan jo dic portes obertes?
2: Jo ho tinc tot obert.
0: Portes obertes, era la broma.
2: És que em va punxant.
0: Sí, jo te les vaig tirant.
2: A veure, aquí m'està parlant de coses supercookies.
0: És veritat.
2: Ara estic en el mood que jo no tot és guarreria.
3: S'ha de tenir temps per tot. Hi ha un moment per tot.
0: Tens raó.
2: Home, Gerard, per favor.
0: Doncs, Mireia, moltes gràcies per estar aquí.
2: Moltes gràcies per haver-me convidat. Que això, que gràcies.
0: Que guai. Doncs et convidarem un altre dia segur.
2: Sí,
0: Walter.
2: I farem pels enamorats.
0: Pel Sant Jordi o Sant Valentí.
2: Bueno, no ho sé.
0: És igual. Ja ho veurem. Walter Capdevila, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i a la Crazy, sobretot. Gràcies.
0: Des de Lleida. Marina Bau, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: José, moltes gràcies avui per fer de Goret, que el tindrem fora uns dies, però tornarà. I moltes gràcies a tots els que heu estat a l'altra banda de la màquina, que sigui una tablet, un ordinador, un mòbil, un transistor. I ens veiem d'aquí 15 dies. Bon Nadal. Adéu.
2: Bons petonets.
4: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor sí.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibril·lador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: i Ricky Rubio. Aguanta. Fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

set de ràdio. És la una. Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor sin.